Fatge de pitchi dat als punts de la giuria sai important de vai una canzun, c'ha una certa valur musicala a bidje mo in hit de pop per las masses. La risposta para la operetta dat electro de desser, usche o nemo gudegnau per la Svizzera.

Vea primavera del cor viril baselgia Savognin. Tut lau pel jubilar Gionin Arpagaus de Savognin che festivet schotz al 70° anniversari. Gratulau de del o Gion Tumasch Catomen de Bürglen.

Pascal Gamboni ina nibla el ciel. El Pascal e seu fill el Antonin. Gratulation de tot cor de la tata la Tonia Gamboni. Che festivescha des drun, che festivescha el siatonta siatavel anniversari. Els laien gratula. Ed je osa schon tredi svergiau Lina. Juges, la davosa chance che vos leis e aun gratula. Via telefon 0800 20 20 30, ne via messaggi WhatsApp 079 200 70 07.

0: Giganto Mathieu Kuhn Momma, Gevijau della Gina Cavelti de Lax. Ella gratulescha al nom de sias sorres, dels Beadis a las Beadies. Gratulescha tots insiamen della Momma a tata la Maia Capeder de Duin, che festivescha oz siu 67 anniversari. Ja, ihr wenn ihr duas vergiau Lina als Telefons, al Telefon et otro saivels, WhatsApps, Vibes, Renew, ju jes, kun quai, sarainus las gratulations pel de dots, ju mira aber aun tica, asti celebrad las entradas del bon engedina, quai e otz. La Maia Capeder de Duin, che festivesse siu 67 anniversari, cordiale gratulation. Ad uscea fossen las gratulazions dels 12 de maig 2026 alla fin. Al nom della squadra RTR gratulescio de cor de totes jubilaras e de totes jubilars de dots. Iu decia dia, miu nome Angela Hendry, gevis de vus totes e tots vinavaun in bide.
1: RTR, las gratulazions. Suente mes di ta RTR. Cun sempre velz. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.